0: Mira.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 i 92.7.